edifici, mesquita. M'encisa, l'encisa, m'esguita, m'excita. No sóc poeta, sóc massa idiota, sóc més de tocar la gaita. I en hivern sempre me ploren els ulls, me piquen, me fan xirivita. I al nas, pura estalactita, necessite més guita. Bec aigua d'aixeta i no em fa res, de xicotet vaig caure en la marmita. Jo només em ric, i quan somies som ric. No sóc ric, no tinc somier, I'm sorry. Sóc un pobre sommelier que veu d'un bric. Tinc un tic, faig soroll, absorbint amb la cullera. Jo vull ser fallera, per ficar-me cega, i tindré plena.

la pera conferència, no tinc confiança en el confeti, perquè quan es llança sempre canvia d'apariència i em confon, no sé en quin confort, no sé com sóc, em confonc amb un fonc, em conforme amb molt poc, tu toca el xilòfon, que jo toque el fagot, no sé què fa una dona darrere d'eixe pot. Oh, Nico, que

Si has de fer alguna cosa, calla i fes-la. Sé que eixen d'Uber taxistes que van amb Tesla. El formatge més barat és el de mescla. Crec que tens la tapa del servei un poc tancada. Crec que tens que anar amb calma per collir una colmena. Fes-ho amb cura, no sigues cul en pena. Demana bé les coses, vull caure una bascolla. Sí, sí, ballar i festejar. Alimenta l'ànima, però tu mira mante. Mantén la boca tancada. Volen fer la festa i volen far-la en pau. Uau, crec que el gripau es vol comunicar.